0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Más de uno Mallorca. La entrevista.
4: Pues eso, que tenemos el tema de la inmigración con la comparecencia del director general de inmigración, Manuel Pavón, el temporal y sus consecuencias tras el fallecimiento de una mujer ayer en Felanitx, entre otras muchas cosas, y el curso escolar. El curso académico que arranca hoy. Quiero saludar en primer lugar a Miguel Ángel Guerrero, él es director de FAPA, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Mallorca, porque hay varios asuntos sobre la mesa, a ver si podemos comentarlos de forma breve. Miguel Ángel, buen día.
5: Hola, muy buen día.
4: Y gracias por atendernos. Vuelta al cole. ¿Qué es lo que más preocupa? ¿El estado de las aulas? ¿La falta de climatización de algunas, muchas de ellas todavía? ¿O la mejora en las infraestructuras, que también la ha habido, la ponéis sobre la mesa? Primera valoración de este primer día en el arranque del curso.
5: Sí, bueno, aquest primer dia, evidentment, és un dia molt esperat per tots. Els al·lots, en general, desitgen tornar a trobar-se amb la seva rutina i els seus companys, i és un poquet tornar a en aquesta normalitat que es permet tirar endavant a tots. Es preocupen moltes coses de l'inici de curs que ja ens preocupaven així com vàrem acabar. El veure que el tema de la calor només ens en recordem a final i principi de curs, però el tema de la climatització va més enllà d'una punta de calor, va també de fred, va de finestres que no tanquen i que entra un salistre i que has d'anar posant cintes, i al final tot això són infraestructures. El que nosaltres hem demanat, i l'altre dia, aquesta setmana, vàrem tenir una mesa de famílies i el conseller li vàrem dir directament, és que

0: De manera paral·lela, en aquests projectes molt interessants que han estat fent amb alguns centres en l'estudi que ha fet la universitat per millora de la climatització global d'un centre educatiu, se facin tota una sèrie de mesures urgents, més senzilles, però que ens permeten eliminar problemes. No hi ha tot, només únicament posar plaques solars, aïllaments, aerotèrmia, sinó el millor hem de començar perquè no entri per aïllar les finestres, no? Mm. Per tant, necessitem que hi hagi mesures que arribin a tots els centres, a la majoria de centres en el menys temps possible, perquè grans projectes acabaràs d'aquí dues legislatures encara no haurem acabat.
1: Ja. Yeah. Tenemos una veintena de aulas modulares, que son los barracones famosos, tales como los conocemos popularmente de más, pero es que además el Gobierno Balear prevé, por si acaso, más instalaciones, por si hay un mayor número de alumnos, cosa que ocurrió el año pasado en el curso escolar pasado, a mediados de curso, porque este año se arranca con más profesores, pero menos alumnos. Es decir, que las previsiones son estas y parece que la Consejería de Educación, al menos en este último punto, ha intentado prepararse ante lo que pueda pasar, ¿o no? ¿Tenéis esa sensación?
0: Bueno, en general, la administració, preparar-se per el que pugui venir no és una cosa que solguin fer. Se responen, perquè ho dic, perquè si hi ha una necessitat de posar una aula prefabricada, una aula modular, és una actuació més o manco ràpida, no? S'ha posat allà, no ens consta que s'hagi posat allà on realment era necessari, o bé perquè se feien unes obres, i evidentment el que demanem sempre és que sigui temporal i que aquesta temporalització, aquesta situació puntual no s'allergui diversos cursos com ens ha passat altres vegades. L'aula modular no és el greu problema que tenim en aquest moment en l'educació, perquè són situacions que ens serveixen per salvar situacions puntuals i anar a classe, les condicions han de ser adequades, però també ens preocupen molt que hi hagi els docents adequats, els suports adequats per atendre la diversitat en la que ens trobem cada any, una diversitat que va en augment, i que si per una banda és vera que ens diuen que tenen més professors que mai i la percepció és que falten recursos, alguna cosa no ens encaixa. O bé són recursos que segueixen sent insuficients o bé no estan gestionats de la millor manera, perquè la percepció segueix sent que no són suficients.
1: Hablando de diversidad, somos la comunidad autónoma, me parece que con mayor porcentaje de alumnos extranjeros con respecto a la población. Y ya para terminar, Miguel Ángel, te pido máxima brevedad. Las pantallas, la IA, una generación que arrastra la pandemia, entre otros fracasos, la ley estatal, la falta de consenso en torno a la educación pública en nuestro país, son los resultados de un informe demoledor, el informe PISA, el último, que saca los colores también a Baleares. ¿Algo de autocrítica en casa antes de que los chavales, los jóvenes, los adolescentes lleguen a clase?
0: Ens hem trobat un munt d'informes PISA que han mostrat una davallada a nivell d'OCDE, a nivell d'Espanya i a nivell de Balears. I a nivell de Balears encara més que a nivell de la mitjana espanyola, per la qual ho hem de mirar. El que no poden fer és tirar pilotes fora i acusar una llei estatal com ha fet el conseller, o ho negam completament. No hi ha evidències que sigui així. Sí que tenim una tendència general a una, degut a les pantalles i degut a la situació tecnològica i d'hàbits dels joves i dels adults, a que ocasiona que la comprensió lectora estigui per davall de mínims acceptables, que és el punt que més ha baixat a tots els informes. I si no hi ha comprensió lectora, no va haver matemàtiques ni va haver ciències, perquè és una base que necessitem per la resta de mesures. Clar que hem de fer una autocrítica a casa, hem de fer una autocrítica com a societat. Què estan fent amb els joves? Quin món els deixem? Si els deixem abocats a unes indústries tecnològiques que els utilitzen en el final com a producte per seu propi benefici. Per tant, aquesta autocrítica l'hem de començar per fer per les pròpies famílies, però l'hem de fer conjuntament com a societat, juntament amb la Conselleria d'Educació en aquests casos. Mm. I si realment fa falta incrementar la comprensió lectora, anem a intentar que el gust per la lectura sigui un eix que marqui el sistema educatiu.
1: Más papel y boli, decía el conseller Vera. Más papel y boli, no sé si...
0: No sé si més paper o boli, però la comprensió lectora no només passa pel paper, però, evidentment, la lectura que fan els joves i els adults avui en dia no és una lectura, són inputs, flashos de titulars, sí. Que això, evidentment, ens impedeixen falta de comprensió.

0: líder del PP del Consejo. Pero claro, en el momento en el que sacaba el informe PISA, me decía, es que yo llevo 45 años en la docencia y algo bueno hemos hecho los profesores. Y es verdad, ¿no? Que defendiendo la docencia y la actividad del profesorado, que tampoco todo recae sobre los profesores.
1: No, no, si allò que deia abans era això, massa bé mos va. Vull dir, tot allò que funciona de l'educació s'aguanta gràcies al voluntarisme dels professors i els mestres, que arriben molt més enllà del que humanament poden. Mm. Vull dir, hi ha unes situacions molt desastroses, unes ràtios...
0: Vale, ¿qué es lo que depende de las administraciones públicas? Por ejemplo, en Palma, podemos hablar de, bueno, las escoletas, una iniciativa de gratuidad por parte del gobierno balear, también las municipales. ¿Qué es lo que depende de las administraciones públicas que es claramente mejorable y urgente?
1: Jo crec que respondria bàsicament tot. Tot depèn de l'administració pública, tot és una decisió política. Cada administració decideix on posa tot bé i no s'estan posant en educació o no prou. I vas escoltar el professorat quines són les seves reivindicacions. Mos parlen, per exemple, avui de dignificar l'etapa educativa 0-3. Avui, hora baixa, a les 7, aprofit la vinentesa, hi ha una concentració convocada a cort de la xarxa 0-3. Ells, vas escoltar el professorat, ells mos estan parlant de reduir ràtios, de tenir més suport per atendre la diversitat, ens estan parlant de millores de les condicions laborals, basta escoltar-los a ells. Ara aquest dilluns denunciàvem la calor extrema. Jo he fet feina de professor i vos puc assegurar que no estem parlant, i per això molt, per mi és molt important, no estem parlant de comoditat. Estem parlant de que fer feina a 30, 31, 32, 33 graus és impossible. En 30 alumnes dins una aula, adolescents, parlant de continguts de literatura medieval, per exemple, cas, és impossible parlar de qualitat educativa en aquestes condicions.
0: Yo creo que esto es fácilmente entendible, independientemente de la ideología de nadie. Lo que pasa es que, claro, hace falta tiempo y recursos para adaptar las aulas, porque anteriormente solamente se apostaba por el calor en invierno, y ahora, bueno, basta ver las casas mallorquinas que ninguna de las que se hacía antes tenía calefacción, y ahora resulta que nos hace falta calefacción en invierno y frío en verano, ¿no? Afortunadamente, hoy ha refrescado.
1: Sí, gracias.
0: Eso ayuda, ¿no?
1: Para
0: el comienzo del curso. Ha refrescado considerablemente. Pero claro, ¿cómo adaptar? Hay que instalar, claro, si hubiera que instalar aires acondicionados en cada una de las aulas, me imagino que esto es un gasto económico importante, inicialmente hablando, ya no solamente luego de luz, sino de la propia instalación de los aparatos en todas las aulas.
1: I tant, clar, clar. Sí, sí, però s'ha de fer, és imprescindible. Avui dia, i ho deies l'altre dia, representant de SAFAPA, instal·lar ventiladors ja no basta. Potser fa 5, 6, 7 anys amb ventiladors hagués anat més o menys bé. Avui dia calen aires condicionats. I l'Ajuntament de Palma no pot mirar cap a una altra banda, no pot excusar-se en responsabilitat d'altres administracions. Cal que els ho posi ell en els centres educatius de Palma. Després ja passarà la factura a la conselleria si cal. Però el que no pot passar és que ara torni a venir la calor de juny i mos torni a agafar contrapeu.
0: Como candidato de Més per Palma a l'Ajuntamiento, ¿con qué promesas le gustaría que se quedara la gente de cara a los comicios locales más allá de la educación? Viendo un poco también las problemáticas que existen en la capital de Baleares con el crecimiento poblacional, por ejemplo, que tenemos, ¿no?
1: Basta sortir una mica en el carrer i xerrar amb la gent per veure que els principals problemes de la ciutadania a Palma és l'habitatge i la massificació turística. Quant a l'habitatge, jo sempre explico que una de les darreres activitats que vaig fer per juny amb els alumnes va ser fer una ruta per Palma per mostrar una mica la geografia urbana d'una ciutat. Van començar a fora, són ways, i els vam explicar que era un barri residencial, tipus de construcció, amb els jardins i tot això, no? De sota els alumnes tenien una cara assustada, que no entenien res, i mos miraven el company professor i a mi, i mos demanen tot d'una. Però, profes, què són aquestes caravanes? Què és això d'aquí? Que són hippies? Nosaltres no, home, no, són treballadors que fan feina, però jubilats, que han fet feina tota la vida, però que no poden pagar el lloguer. Els alumnes no eren capaços d'entendre que se pogués donar una situació així. I mos ho demanaven, honestament mos ho deien, però no fan feina, no cobren un sou. Vull dir, que l'habitatge és el principal tema que tenim a Palma per resoldre, està clar. I en aquest sentit, nosaltres, responent la pregunta, per exemple, proposaríem pujar CIBI al màxim, com es permet la llei, que és un 150% en els pisos buits. Això intentaria mobilitzar aquests 10.000 que hem comptabilitzat pisos buits que hi ha a Palma per treure-los i posar-los en el mercat. Un altre que també proposam en aquest sentit és crear una taxa turística municipal en situació que tots els dobbers que entreguem d'aquí que han calculat que seran bastant de milions, perquè estem parlant d'uns 4 euros per nit, posant per cas,

0: hablando de cómo se sentían, ¿no?, después del verano. Y ahora vamos a hablar sobre todo de cómo afronta la comunidad educativa este nuevo curso, 2026-2027. Y para ello nos acompañan hoy Xaver Ferriol, presidente de la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca. ¿Qué tal? Benvingut en los micrófonos d'Onda Cero una vegada més.
1: Sí, hola, bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: I també ens acompanya en Pere Duran, secretari d'Organització d'Ensenyament del Sindicat de Comissions Obreres. Què tal, Pere?
2: Va bé.
0: Benvingut respirant. També, respirant encara, clar, sí. Tots anàvem, és que avui és vuelta al cole per tothom, eh? Sí, i en Víctor Villatoro, president del Sindicat Educativo AMPE, bienvenido, què tal?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáu?
0: Avui anàvem a xerrar, sobretot després de saber, no?, que avui han tornat a les aules 160.000 alumnes. La presidenta del govern, de més, Margà Proens, ha estat justament avui en Formentera i justament ho comentàvem amb en Xavier. S'han cobert aquestes places que cada any sabem que són molt difícils de cobrir, però de quina manera, no? Xavier, com veiem aquest començament de curs, sobretot pensant en aquestes places que són difícils, no?, de difícil cobertura.
1: Sí, sabíem que cada any ens passa el mateix. Enguany pareix que s'ha millorat una miqueta tot aquest tema, però indubtablement l'any que ve, en aquestes alçades, es tiren les mateixes, segurament.
0: Parlava també na Marga Proens, no?, d'una injecció de 250 milions d'euros. Pere, no sé, des del sindicat, no?, des de Comissions Obreres, també és una de les reivindicacions que se cobra aquí en aquestes places.
2: Sí, cada any és el mateix. Hem de reconèixer, perquè s'ha de reconèixer que pràcticament el 99% de les places a dia 1 estaven cobertes. Però dia 1 és una dada. El curs és molt llarg i sí que és veritat que tenim especialitats on hi ha molt poca gent disponible per les possibles substitucions que aniran sortint. Ja normalment, ja la primera setmana de setembre, ja surten moltes places i ara és el problema que tenim, que aquestes places, si no vaig malament, certes xifres, no, crec que són uns 270 que estaven sense cobrir, i s'ha de reconèixer l'esforç de conselleria. Jo vaig molt per allà, hi ha gent molt professional, sé que fan una feinada, però tristament a vegades la feinada no basta perquè falta gent, el professorat a vegades s'escapa, perquè és una feina que, bé, costa cada vegada fidelitzar més el professorat i que ha sigut de fer feina i això és un problema que tenim, a part d'aquestes especialitats en les quals cossegem bastant a nivell de poder-les cobrir.
0: També és vera que cada vegada a lo millor és més difícil, no?, fer feina com a professor, s'ha complicat també per aquesta pressió que s'ofereixen burocràtica i de més, de prop també, no?
2: Sí, el professorat està descontent i és perquè trob que s'ha de fer una mirada com molt més profunda cap a l'educació. La vida ha canviat molt i la manera com els infants arriben a escola, com juguen a casa, vull dir, com s'acosten a la informació, és que ha canviat moltíssim. I tu te'n vas a la universitat, xerres amb el professorat que en principi surt i dius, és que estem sortint amb les mateixes eines per fer feina com fa 20 o 30 anys. I sé que se fa una feinada de locos a la universitat, aquí no és qüestió de cercar culpables ni molt manco. El que passa és que hem de fer més via, hem de ser més conscients de que el món canvia i no hem d'anar a pensar si és millor o si és pitjor. El món canvia i mos hi hem d'adaptar i ja està. És que no sé que ahir en Toni Vera es conseller va dir que hem de tornar el paper i el boli. Uh-huh. Sí, no és un mal eslògan, però és que és molt més profund que això. Sentim que és molt més profund que això.
0: Víctor, no sé si estàs d'acord també amb el que està dient en Pere, després de també tots aquests canvis en quant a les pantalles i de més.
3: Bé, nosaltres pensàvem que el problema essencial que té l'educació a Balears és que som un arxipèlag i la cobertura de places és molt més complicada a les Illes Balears que a un territori que té que és continu. De manera que quan hem d'assolir una doble o triple insularitat, els problemes se multipliquen. Primer, per la carestia de la vida. En segon, per la recerca d'habitatge.

0: En tercer lloc, perquè a part manca un professorat d'algunes especialitats, i en quart lloc, que és el que deia en Pere, la tasca docent està deixant de ser atractiva per la gent jove, de manera que fent aquesta radiografia que cada any existeix i que és diguéssim ja habitual, el que sí que podem dir que per enguany el fet de fer la doble adjudicació de l'estiu i avançar les substitucions és veure que ha anat millor relativament que altres anys. Per què? Pues perquè les vacants, el que eren les places estructurals, s'han cobert totes. Han faltat per cobrir algunes substitucions, que sempre són inherents a l'inici de curs, perquè hi ha una baixa per malaltia, una reducció de jornada per maternitat, una excedència, qualsevol d'aquests motius. Què vull dir amb això? Pues que dintre dels problemes que tenim anualment, enguany ha anat relativament bé, però és el que deien els companys, tenim arrossegam la complicació de cobrir per fet insular. I per això el que hem treballat des de la mesa sectorial, el sindicat que hi tenim representació, és en intentar establir els plusos d'insularitat per tal de que la gent jove s'animi a partir a Formentera o a Eivissa per intentar pues, cercar que els alumnes iniciïn el curs amb el seu professor. I encara així mos costa perquè la gent no hi vol anar. I el que pues, hem de continuar reclamant en aquest conseller, que està disposat a anunciar fa unes setmanes un nou acord de millora, és establir un nou acord que només que faci més atractiva la tasca docent, que miri per el benestar de l'alumnat i el professorat, i que també posin a punt les infraestructures, que són un terme pendent, que pensam que això ajudaria bastant. I per la pregunta que me feia, si les pantalles digitals ajuden o no, doncs evidentment la resposta crec que s'han de regular. Els alumnes estan molt distrets. Ara mateix fer classe és molt complicat perquè un professor ha d'estar al dia de tot i tenir ben preparats els materials per engrescar en els alumnes i atendre la diversitat que tenim a l'aula, i clar, la feina de docent no és la mateixa que fa potser tant d'anys. S'ha complicat, s'ha professionalitzat molt, han de tenir moltes estratègies els professors, estratègies pedagògiques per poder enfrontar tots aquests reptes.
1: Xavier, també com a federació, no? de famílies a l'altra banda, no? Supos que també tindreu qualque cosa a dir.
2: Bé, nosaltres m'agradaria ja començar un poquet, fer una passa endavant i començar nosaltres mateixos per fer un poc d'autocrítica, no? Nosaltres som conscients que les famílies, no totes, lògicament, però sí moltes, han donat un mòbil massa prest, no han sabut gestionar tot això, i crec que és un bon moment per posar o intentar posar remei amb això. Com se pot fer? Pues recomanar públicament no donar un mòbil a nins que fan 6è, que fan 5è o que passen a l'institut pel fet d'anar a l'institut. Dit això, posam en marxa també moltes iniciatives per tal de conscienciar les famílies, no? També donant suport a que no s'utilitzi aquest mòbil pues, segons quins jocs. A partir d'aquí, nosaltres fem autocrítica i m'agradaria que també altres estaments de l'educació també hem fet, no? Perquè, per exemple, nosaltres hem tingut alumnes, els fills, que venen amb un ordenador perquè se mos ha obligat, entre cometes, a comprar-ho, i no s'ha mesurat el calibre d'aquesta compra, no? Perquè nosaltres, bueno, podem pagar, donant subvencions, etc, però arriben a casa nostra amb un dispositiu i nosaltres no podem estar darrere 3 hores mentre fan els deures, mentre fan coses, mirant què és el que fan, no? I sobretot el que no podem fer és vigilar contínuament com fan aquests deures. I a partir d'aquí jo crec que ha de ser una cosa compartida i els centres educatius han de saber què és el que volen fer amb aquests dispositius. Ja tenim notícies que molts centres educatius se plantegen no tenir un dispositiu, tenir-ho com si fos una aula d'informàtica, formar a l'alumne perquè sàpiguen què és el que se pot fer i què és el que no se pot fer, i sobretot els centres educatius s'han de plantejar quines activitats estan fent amb els nostres fills perquè això sí que ho veiem o ho estan veient, és que els alumnes

0: quan te despistes, agafen una IA i contesten i fan activitats en l'ordinador, o en el mòbil, o fins i tot en la tele, o en qualsevol cosa, no? A partir d'aquí jo crec que hem de fer un poquet d'autocrítica tots.
1: És tot un repte, també, les noves tecnologies i com afecta això també a l'educació. Ho hem vist, per exemple, amb els resultats de l'informe PISA. Jo no sé si tindrà res a veure, entenc que sí, no? Però Balears, per exemple, torna a quedar davall de la mitjana en aquestes competències avaluades. Són alumnes de 15 anys. Així, bé, deia de qualcuna manera el conseller d'Educació, Antoni Vera, pues que reconeixia, no?, de qualque manera que aquests resultats pues, eren dolents. Anem a escoltar-lo i després també valoram aquest informe.
2: Són uns mals resultats, no podem estar contents ni treure pit d'uns resultats que una vegada més davallen enfront dels resultats de l'any 2022, davallam en lectura, davallam en matemàtiques i davallam en ciències, i a la vegada estan per davall de la mitjana espanyola. Es ve que hi ha comunitats autònomes potents que estan per davall nosaltres, com el País Basc o com la Comunitat Valenciana, però això no ha de ser un orgull.
1: Però com podem valorar aquests resultats també d'aquesta setmana?
3: Com te deia abans, jo això és tot molt més profund, perquè sempre és vera que, i més ha passat molt a Espanya, mirant molt cap al nord, mirant Finlàndia, mirant Noruega, i ells fa anys que estan baixant i no tenen les dificultats que tenim nosaltres. Jo crec que és algo com molt global i hem de tenir en compte que, per exemple, República Txeca, Polònia, Estònia inverteixen molt manco que nosaltres i tenen resultats molt millors que nosaltres. Balears no és que inverteixi poc en educació. De fet, estem per damunt de la mitjana espanyola i en canvi som des de res. Hi ha altres comunitats que inverteixen manco, com per exemple Madrid, i entrem més bons resultats. El problema és que la política té un pes com molt important aquí, i aquí sempre recalcam que Comissió d'Obrera es fa molts i molts i molts anys que lluita per aconseguir un estatut docent i és per blindar aquest tipus de coses. Els polítics pensen en 4 anys i en 4 anys volen fer moltes coses, volen deixar el seu segell, i és que no pot ser així. És que s'informa PISA. Són nens que fa 15 anys que estan al sistema educatiu. No té res a veure amb la darrera llei educativa o amb els darrers dos o tres professors que han tingut. No, és tota una vida. I jo sempre, bueno, deim que l'estatut docent és tan important per poder blindar aquest tipus de coses, perquè sigui igual qui estigui al govern, s'ha de tenir una mirada a llarg termini i s'ha de fer una feina real. La IA és un problema si realment no la coneixes, si no la saps emplear i si realment te creus que és el dimoni. La IA l'hem de regular, evidentment, però també hem de saber com funciona. I què passa? Que a vegades trobes que els alumnes en saben 100 vegades més que els professors. I és normal, perquè ells ja han nascut amb això i s'hi han adaptat. I nosaltres no mos interessa, o vull dir, aquí també hi ha una superfeina de tant de pares, que és molt difícil ser pare avui en dia, i més d'adolescents, ja ho era abans i ara encara més, i el professorat també té una feina molt complicada als instituts i també a primària, no te pensis, perquè tot aquest tipus de coses troc que les hem de tenir molt, molt en compte. No només és lo típic, l'immigració, que la vivenda està cara. Evidentment, hi ha moltíssimes coses que tenen, que afecten a l'informe PISA, però la mirada ha de ser molt més profunda. Si està passant per tot és perquè, no vull dir com és mal de muchos consuelo de tontos, no, tampoc vull dir això, però hem de ser capaços d'invertir, perquè la inversió és superimportant, però amb què invertim? I invertir també a vegades és pensar en tenir una llei, deixar-la tranquil·la, deixar-la reposar, deixar-la que funcioni durant anys, anar fent petites passes i tenir una visió molt més global i molt més a llarg termini. Mm-hmm.
1: Jo no sé si seríeu partidaris, no?, de posar o d'implantar una assignatura sobre els usos de intel·ligència artificial. Crec que seria necessari, per exemple, Víctor?
4: Bé, hi ha un munt de matèries optatives a un institut i el que passa és que no sé si és una normativa actual o permetria, però és veritat que el currículum és flexible, els centres tenen malla per poder implantar les seves matèries optatives en els instituts i si no, dintre d'una matèria que estigui vinculada, com per exemple tecnologia informàtica, se podria mirar millor de fer qualsevol itàdament amb aquest tema. Lo que ha passat en PISA és el que deies, company, és preocupant. Hi ha països com Finlàndia que han dit de tornar una altra vegada en el PP, és curiós, perquè Finlàndia sempre va molt avançat, i el que sí que és cert és que el que també deies, company, s'ha de fer una anàlisi ben a fons d'aquest tema, perquè hi ha diferents factors, no hi ha una única causa i no se pot responsabilitzar el professorat de tot això. És veritat que aquí a les Illes el resultat ha estat un poc pitjor, però hem de tenir en compte que tenim una pressió demogràfica, molt d'alumnat nouvingut, una diversitat molt creixent i falten recursos per atendre-la, i també aquí tenim el sector serveis que genera que l'abandonament escolar sigui més prematur, perquè l'oferta turística genera molta de feina que els joves deixen, diguéssim, abandonant els estudis per incorporar-se en el mercat laboral. I si a més afegim una altra vegada el que diuen al principi, que és la manca d'estabilitat de les plantilles, especialment a Eivissa i Formentera, on teníem des de fa molts anys plantilles que el 50% fa anys eren el 50% eren interins a Eivissa i Formentera, o molt més inclús, i encara així en aquestes illes la rotabilitat del professorat és molt alta i aquestes qüestions afecten. D'altra banda, també que pensàvem que podria afectar el tema de potser recuperar un poc la cultura de l'esforç i la responsabilitat acadèmica, l'ús de les pantalles i els dispositius digitals, la IA, com ha sortit ara, i després d'altra banda també la LOE, que permet promocionar i titular els alumnes en matèries suspeses. Això tampoc ajuda, però bueno, no pensant que sigui exactament la llei que tingui o que sigui ser responsable. Creiem que si hem de ser un poc responsables, hi ha diversos factors que cal analitzar-se i s'ha de fer un estudi profund de què és el que està fallant.
1: Xerràvem també d'inversió, no? També m'agradaria saber, en aquest cas a Eivissa també han començat amb molt de centres escolars, per exemple, inclús les famílies pagant aires acondicionats per la falta, no?, de climatització. Vos hi heu trobat també amb aquesta tessitura aquí a Mallorca, per exemple?
0: Sí, nosaltres estem acostumats, jo crec que hem pagat gairebé amb ventiladors i ara amb aires acondicionats. Jo, per exemple, els meus fills ara ja estan a l'institut, però quan estaven a primària ja vam fer una despesa en el centre allà on estava. Això també ajuda a que no hi pugui haver un bon ambient. Jo crec que s'estan fent moltes coses que no se saben, que no se li dona el valor que toca, no? Per exemple, el programa de Provar Plus per molts de centres, i necessitàvem que hi hagi més despesa per aquests centres, que a més, com que s'adhereixen en aquest programa, saben que funcionen, són centres que ja comencen a fer una bona feina en les famílies i els resultats estan allà, però queda com una miqueta diluït, no? I crec que no se dona a conèixer. Per exemple, el que no mos agrada és regodear-nos en tot això de què hem de fer, però no feim la passa endavant, no? Nosaltres, per exemple, no mos agrada gens sentir en el conseller que dona la culpa a la llei, una llei que està i que dona la culpa en el govern central, no? I després escoltes en el govern central que dona la culpa, pues, bueno, és que tots estem igual. Jo crec que mos hem de posar en marxa i s'ha de concretar amb accions més que concretes i donar valor a les coses que s'estan fent i que comencen a funcionar a pesar d'aquests resultats. Mira, un exemple d'aquests resultats que jo posaria entre dubtes és que el meu fill m'ha dit, no, és que van fer aquest examen i era un àudio. I li dic, però vosaltres en feis d'àudio dins aula? I em diu, no, no en havíem fet mai. I deia, ens han de plantejar què se fa dins les aules.
1: Això seria també el primer, no?, per on començar a fer una anàlisi realment de lo que està passant. Mos quedem sense temps.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Onda Cero Mallorca. 95.1, 94.3 i 92.1.

0: Recta final en la brújula de Radio Estadio para hablar de la edición número 46 de la Volta Nocturna Internacional a Mallorca en moto, que va a recorrer la isla este sábado 12 de septiembre con salida en el Parque de la Mà. El presidente del club Media Milla, Pec Eclas, en declaraciones a Onda Cero, nos hablaba de la presente edición.
1: Aquest dissabte comença o té lloc la 46a edició de la Volta Nocturna, una prova clàssica dins el mototurisme aquí a les nostres illes i dins el que podríem dir el programa de la Dia de Mallorca. Una de les característiques d'esta Volta Nocturna és que se desenvolupa per la part de llevant de l'illa, és a dir, anem bordellant tot el que és la costa sur de Mallorca, fins a arribar a la

0: Colònia de Sant Jordi, anant pujant per Calaix de Mallorca, Santanyí, Porto Colom, Porto Cristo, i finalment, diguem, ja habitualment a Son Cervera, per després, ja de regrés, de tornada cap a Palma, direm ja de forma més recta per la carretera de Manacor, passant per rebre a Villafranca, Montuïri, i finalment es fi de volta té lloc com ja és clàssic en los últimos moicanos.
1: Hasta aquí la brújula de Radio Estadio. Más información deportiva en esa sintonía a las 11:30 en Radio Estadio Noche con Edu Pidal. Continúa ahora con la brújula. Hasta luego.